È una gran parada. A veure, un fitxatge estrella. A part de que estan... Ara tenim dòlars, eh? Avui en coses por ahí...